0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música.
3: Despierta tus sentidos.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Set de ràdio. 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música.
4: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio. La radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: lluitat per amor. No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: set de ràdio. Són les 6.
1: T'agrada la festa? Escolta set de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio. Todo lo que soy.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

Baixó cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms. Mai més no faré nets aquests pantalons.

0: veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Set de Ràdio, 99.2 FM.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a 3w.7deradio.cat.
2: Esta es la radio con más éxitos, con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa, travessant un cèrcol de foc? Tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
3: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: ràdio. 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
5: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: set de ràdio. Són les 10. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música.
3: It's gonna be alright.
1: Esta es la radio que te mueve.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de
1: turistes. Ràdio 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Otro éxito.
1: Con la mano levantada.
2: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
3: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

set de ràdio. Són les 12. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siente.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la rock.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio, 99.2 FM.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: I don't wanna be another.
4: Despierta tus sentidos.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.7deradio.cat

0: pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, 7 de ràdio.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.
2: Mira,

0: Quieto parado.
1: Que volvemos en un periquete.
2: A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
4: Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.
5: Encara ho sento com si fos etern. Hipnotitzat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
2: Todo lo que soy es lo que ahora ves. Tú prefieres...
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio, 99.2 FM. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Que no pare la música. It's gonna be
3: alright. Esta es la radio, la rock.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Otro éxito.
1: Que no pare la música. It's gonna be
2: alright. Esta es la radio. La radio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada. Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Generació de Merda presenta Tothom ho sap tot, un podcast fet des de la màxima ignorància amb Gerard CC, Marina Bou i Aida Llop.
1: Molt bona hora a tots i a totes, benvinguts a Tothom ho sap tot, un podcast, ja no ho sé dir, podcast,
0: mira que m'ho he estat
1: practicant a casa, podcast fet des de la màxima ignorància. I atenció, no és un podcast convencional, sinó que el que fem aquí significarà un abans i un després en el món de la comunicació. I ho dic literalment, perquè no canviarà res, simplement és que després de l'acabar serà el després de l'abans, bàsicament. A més, aquí no ens importa si les coses que direm són certes o no, perquè el que realment importa és que hem de demostrar que en sabem de tot. Marina Bou, com estàs?
0: Hola, Gerard CC, molt bé. Encantada d'estar aquí, que sempre ho havia volgut dir.
1: Sí, encantada d'estar aquí.
0: Gràcies per convidar-me.
1: Sí, solemne. I també al control tenim el Xavi Morató. Que sí, Xavi, com estàs? Se't veu. Ara t'estàs enfocant a tu mateix, oi? Perfecte. Dic que el Xavi és el nostre censurador, vale? Que la gent ho sàpiga. Ell té uns cartellets, vale? Tens uns cartellets que si fem una broma que ell considera que no és bona, ens ho marcarà. Això...
0: Sí, és molt exigent,
1: Exacte. I atenció, Marina Bou, pregunta, ja per començar, qui ens visita avui?
0: En el primer podcast de Tothom, o Tothom ho sap tot, jo tampoc ho sé dir.
1: No sabem.
0: Ens estrenem amb dos actors que ho estan patant ara mateix al Teatre Lliure, la Júlia Molins i el Moja Amasyan.
1: No tenim aplausos falsos, per tant, fem allò. Molt bé, i què estan fent exactament?
0: Doncs estan fent una obra que es titula L'última fucking nit o la festa de Zeus.
2: Generació de Merda presenta...
1: Fucking, això ens agrada. I això què és exactament, de què va això?
0: Doncs és la història d'un banquet, el de les noces de Zeus i Hera. I és un gran convit on no hi falten els déus de l'Olimp, perquè els mites tracten els problemes fonamentals, els que no canvien: l'amor, la guerra, el pecat, la tirania, el valor i el destí. Toma ja.
1: Molt bé. Això t'ho has llegit directament de la descripció de la web.
0: Gerard, no, perquè aquí, en aquest podcast, tothom ho sap tot.
1: Ai, és veritat.
0: Calla, no
1: t'enveli
0: del secret, ja només començar.
1: Tens tota la raó, ho sabem tot. Sí. Llavors... Quin serà el tema d'avui amb els nostres convidats?
0: Doncs, com la seva obra és una festa dels déus de l'Olimp, nosaltres no serem menys i avui parlarem, atenció, de les festes.
1: Doncs escolta, què tal, Júlia, què tal, Moja? Com esteu?
3: Molt bé.
4: Superbé.
1: Sí. Gràcies per haver vingut a aquest primer programa.
3: A vosaltres.
1: Aquesta aventura. Jo ja estic suant, perquè jo sóc el típic que sua en dos minuts. Passa res, ens han desmuntat. És a tu? Se t'ha desmuntat el jersei, imagina't.
4: Sí, estic nerviós.
1: És la calor. Doncs bé, les festes. Estigueu preparats. A mi aquest tema m'encanta. Sóc un expert en les festes. Fins i tot tant com Charlie Sheen, segurament.
0: O sigui que estem... No sé si tant, però
1: sí, estàs allà, no? I a més fem una crida a la nostra audiència, que estem en directe a Twitch, que avui ens seguirà poca gent. O no, potser hi ha una massa de gent. Però és igual. Fem una crida també a través del Twitter, de l'Insta. L'Insta no he fet cap post, però és igual.
0: Potser
1: Val, que ens escriguin i us fem una pregunta, estimada audiència: quina ha estat la vostra pitjor festa a la que heu anat mai? D'acord? Així doncs comencem amb el Moja Amasyan, amb la Júlia Molins, que han vingut a demostrar que tothom ho sap tot. Xavi, estàs a punt per tirar-me la música?
2: Tothom ho sap tot del nostre convidat.
1: Doncs aquí estem. Comencem a sac, perquè per demostrar que tothom ho sap tot, Júlia, Moja. Moja et va bé que et digui Moja, perquè
4: I
1: és Mohamed, tant, entenc.
4: M'ho diu tothom, Moja, menys ma mare, que es nega a dir-me pel diminutiu.
1: No, diu Mohamed resta. Com Déu mana, no?
4: Exacte.
0: Sí, no només quan s'enfada.
4: També, especialment. S'enfada bé el cognom, també.
1: Clar. Doncs mireu, us explico. Anem a demostrar que tothom ho sap tot, que tothom us coneix, val? I que els detalls de la vostra vida, de la vostra biografia, són públics, i que, per tant, el xat GPT ja us té fitxats, vale? Sabeu, el xat GPT, la intel·ligència artificial, sí. Us té fitxats i anem a veure què tal encerta la vostra biografia. Aquí teniu una campana, ara començarem per tu. Vale? Teniu una campana que si en algun moment... perquè això no ho he escrit jo, això ho ha escrit el xat GPT. Si en algun moment el xat falla, la intel·ligència artificial falla, fa sonar la campana.
4: Fantàstic.
1: Sí? Fantàstic. Així també els nostres fantàstics oients i telespectadors, perquè hi ha vídeo, doncs us coneixen. Comencem. A veure, Moja. Diu, és un actor que ha participat en diverses pel·lícules i obres de teatre. Anem bé? No?
4: No he fet cap pel·li.
1: En sèrio?
0: Bueno, encara.
4: Teatre, sí,
1: algun
4: sí,
1: curt? Algun curt?
4: Bueno, sí, clar. Curtmetre... Ja, sí.
1: Va,
4: sí,
1: algun curt? Va, bueno. S'ha equivocat a mitges. Vale. Veig que t'agrada fer anar la campana.
4: M'encanta. Ja veuràs.
1: Diu, va néixer a Tànger, Marroc, i va créixer...
4: No vaig néixer a Tànger.
1: No vas néixer...
4: Vaig néixer a prop, a Vic.
1: Val. Ah, bueno, qui ho diu? Va créixer a Vic, va créixer a Vic, o sigui que s'ha confós una mica.
4: Una miqueta, sí, val, res, val. Només 1.100
1: km. 1.100 km. Bueno, Tànger és molt bonic, eh?
4: És preciós, res en contra, l'únic que no hi vaig néixer.
1: No, clar, clar, clar, sí, sí. Va començar la seva carrera artística amb curtmetratges, a Miraveus,
4: sí.
1: I va guanyar el premi a millor interpretació masculina al Festival de Cinema de Cabra, Còrdoba.
4: Molt bé, correcte.
1: Això és veritat?
4: Sí, sí, això és veritat.
1: Ah, doncs jo pensava que hi hauria campana.
4: No, no, no.
1: Perquè pensava que no hauria guanyat cap premi. No, no, no, és broma, és broma. Molt
0: bé, començant així.
1: Doncs mira, això ho ha encertat, m'encanta.
3: Quin bajón, no, ve de dir, no.
1: No,
3: no
4: he guanyat res.
1: Clar, clar, doncs molt bé. Diu, recentment ha actuat a l'obra de teatre Carrer Robadors, dirigida per Julio Manrique.
4: Correcte, molt bé, ChatGPT.
1: Aquesta obra està basada en la novel·la de Matías Ennard i narra la història d'un jove tangerí, veig que el tema, que emigra a Espanya en circumstàncies difícils i acaba vivint a Barcelona en una situació marginal.
4: Correcte.
1: Això és veritat,
4: això és correcte.
1: Hosti, però molt bé.
4: L'obra va d'això, sí.
1: Doncs mira, el 2001 va debutar al cinema amb la pel·lícula Els escorpins.
0: Això ja sabem que és mentida, perquè ell no havia fet cap pel·li.
4: Exacte.
1: 2001
4: i
1: Escorpins. És mentida, això?
4: M'agradaria saber si la pel·li existeix, de fet.
1: Dirigida per Ivan Molero.
4: No sé si existeix.
1: No, per res, fatal. Diu, aquesta pel·lícula li va valer el premi al millor actor revelació al cinema de Sant Sebastià.
3: Sí,
4: home,
3: sí, sí.
4: Com a desig està bé,
1: però... Ja bé. Diu, el 2002 va participar en una sèrie de televisió, La sèrie perfecta, de TV3. No? Alguna sèrie
4: de TV3? No ha clavat res,
0: fatal,
4: eh?
0: Fatal, d'on treu això?
1: No ho sé, no ho sé. Jo, dius, fes-me una biografia. Diu, en aquesta sèrie interpreta el paper de Moja, un jove immigrant marroquí que arriba a Barcelona amb la intenció de fer-se actor. Però bueno...
0: Fatal.
1: Ja això és una mica que... la que tu... Bueno, ja ets actor, ho has aconseguit.
4: Exacte. No?
1: I és un actor compromès amb la diversitat i la representació de les minories en el món de l'art. Què?
4: No sé si pica.
0: Bueno.
4: És que representació, quina responsabilitat de cop i volta.
1: Home, sí, està molt bé.
4: Però va, sí.
3: Sí,
4: home,
1: sí. Sí, sí,
3: sí.
1: Sí, queda molt bonic. Molt bé, aplauso, aplauso.
0: Aplauso al ChatGPT, bueno, ahí regular, rego, al ChatGPT.
1: Anem a veure la Júlia.
3: Quina por.
1: A veure, Júlia Molins.
3: D'acord, Vila. Júlia Roberts, saps?
1: Vila?
3: Vila, Vila, molt bé.
1: Ho ha encertat, això, eh?
3: Sí.
1: Això no li vaig dir jo, eh? És una actriu catalana de televisió, teatre i cinema.
3: Sí.
1: Vale. Ai, et diu la data de naixement.
3: Es, la pot dia, dir, es pot dir,
1: es diu 24 de maig del 93,
3: sí, sí,
1: l'ha encertat, a Barcelona. Va començar els seus estudis artístics a l'edat d'11 anys,
3: sí.
1: A l'Escola de Teatre Musical de Barcelona Memory, correcte?
0: Sí. No, et fa por que et tingui tan fitxada.
3: És Wikipedia.
1: Això ho té la Wikipedia, eh? On va aprendre teatre, cant, jazz i claqué. Llàstima, sí, que no ens puguis fer una demostració de claqué aquí, perquè...
3: Sí, m'encantava el claqué, sí? Ho vaig deixar i... Sí, i era molt, o sigui, crec que de joveneta se'm donava bé el claqué.
1: Escolta, aquí tenim parquet, eh?
3: Sí. Un altre dia, un altre dia.
1: Un altre dia, sí. També va estudiar a l'Institut Valldemossa.
3: Sí.
0: Uau, ah, sí.
1: I va obtenir el títol de formació d'actor a l'Escola d'Interpretació Nancy Tunyón.
3: Sí. Tot per, això... per què diu allò de Valldemossa? Uau, quina por.
1: El teu, sí, sí. Perquè això, Valldemossa, entenc que és el teu institut, sí, de la secundària.
0: Sí, sí, és aquí, apropet d'aquí, no?
3: I de batxillerat, sí.
1: Que fort, doncs mira.
3: Apropet d'aquí.
1: Ah, mira. Ah, sí? Sí, perquè tu ets,
0: sí,
1: de Sant Andreu.
0: Clar, jo soc del barri, també.
1: Clar, jo soc d'aquí, però com si no ho fos. Perquè visc el Maquinista, que està apartadíssim del món. Molins ha actuat en diverses sèries de televisió, com Seis Hermanes, Cites... Sí, això és,
3: sí,
1: veritat?
3: Sí,
1: sí, aquesta, jo, sí.
0: Ni una campana, encara, eh? Molt
1: no, la, una telenovela diària, Seis Hermanes, de televisió espanyola, va interpretar el paper de Sofía Álvarez.
3: Sí, sí.
1: I a Cites, una sèrie catalana produïda pel Filmex, va interpretar el paper d'Ona Palà. Tot això ho ha encertat?
3: Ona Palà, uau, no me'n recordava del cognom. Sí.
1: De Palà, hòstia, doncs pues sí, mira, sí. El ChatGPT te'n recordes.
4: No arribes tu, arriba el ChatGPT.
1: Diu, també ha aparegut en altres sèries com Sé quién eres i Servir y proteger. Sé quién eres.
4: Hòstia, Servir y proteger, eh?
1: I Sé quién eres és una sèrie que mereixeria un podcast, perquè jo no sé si l'actor, el protagonista ho feia o molt bé o molt malament. Encara no sé... Sí, no sé si ho feia molt bé o molt malament. No, tinc una... Bueno, és igual, això seria un altre tema. Diu, a més, Molins ha actuat diverses obres de teatre, com L'último día de febrero, Espriu són 6, sí, tot això, a 6, sí, es repeteix el número 6.
3: S'ha d'actualitzar, eh? Ah. La Wikipedia també t'ho dic.
1: Això és de molt avall, no?
3: Sí.
1: I utilitat programada.
3: Sí.
1: Val. També és membre fundador de la companyia de teatre La Hidra, aquesta sí, sí que ho sabia, amb la Terrats, perquè sí, jo amb la Terrats vam treballar amb el Xavi, molt orgullosos, a Generació de Merda, que és el que dona nom,
3: vaig
1: dona nom a la companyia i al podcast i a tot. Bueno, a la productora. I diu, Júlia Molins sempre s'enfada quan la confonen amb l'actriu Maria Molins perquè creu que és una falta de respecte.
3: Sí? Uau!
1: No, no, no. Campana, campana. Diu, les dues són actrius catalanes nascudes a Barcelona amb el mateix cognom i una edat similar. No, amb edat similar...
4: Bueno, no, no, no, campana, campana.
1: Campana,
4: campana, campana.
1: Això fa que sigui fàcil confondre-les, però Júlia Molins creu que és important que cada actriu sigui reconeguda pel seu propi treball.
3: Això t'has inventat tu.
1: No, no.
0: Bastet.
1: Diu, Júlia Molins és una actriu talentosa que ha guanyat diversos premis en el seu treball. És important que sigui reconeguda pel seu propi mèrit i no simplement com una altra Maria Molins. No, això no...
4: Campana, campana.
1: Campana?
3: Mai a la vida, però per... seria un honor cada cop... Algun cop m'han dit, ets família de... I jo, no...
1: I llavors ChatGPT diu, en canvi, quan l'han confós amb Marc Ulldemolins, li ha fet gràcia. No, això no...
3: Això no, això és tot mentida.
1: Nada, mentida, mentida, molt no, malament. No. Bueno... Ha encertat que un què? Un quan,
3: uau,
1: quan...
3: però tinc molta curiositat de saber d'on ha tret això.
1: D'on ha tret aquesta...
0: Internet. El...
1: Internet i...
0: De tot arreu, Wikipedia, pàgina web de Vall de Mosa.
3: Sí, jo no he pensat mai, ni he dit, ni he comentat enlloc, sabeu?
1: Bueno. No, t'haig de dir que jo l'he ajudat una mica a mentir, també.
4: Ai,
1: però bueno, una mica només. Tu li dones al ChatGPT li dones el braç i t'agafa la màniga.
3: Clar.
1: Sí.
0: Bueno, avui, nois, parlem de les festes, perquè sí. La vostra obra se situa en una festa, sí? Mm-hmm. Fins aquí, ho hem
4: correcte.
0: Fet bé?
4: Sí.
1: Vale.
0: Aleshores, feu-nos 5 cèntims de l'obra, aprofiteu perquè és l'única pregunta seriosa que hi haurà en tot el podcast. Vale? O sigui, tireu la falca ja.
1: Exacte.
0: I...
4: Ràpid, acabem el 29 d'octubre, ja hem estrenat, per fantàstic. Tant tenim... 15 dies, és a dir, 10 vinga. Funcions.
1: Vinga.
4: No, de fet, en tenen menys, 6, perquè en fem 4 d'escolars
1: ah.
4: i estan saturades amb adolescents.
1: I què, els adolescents, bé?
4: Bé, moltes bé. Hormones depèn i molta bogeria.
1: Callen o no sí. callen?
4: No.
1: No callen.
4: Jo crec que, home, per sort no callen, és l'edat que toca xerrar, suposo. La Júlia Fadera, per tant, és una mica protagonista del títol de l'obra, que és Les noces d'elles
3: casa. Només del
4: casa.
3: Títol, eh?
4: No,
3: és
4: perquè
3: molt
4: és...
3: coral, la
4: exacte.
3: La
4: jo
3: peça.
4: Faig de Dionís, una miqueta el rei de la
1: home,
4: festa.
1: Home, Dionís és el que li fot
4: sí,
1: de tot.
4: El tot, de tot el que es troba, per davant.
1: Perquè a mi m'han dit que hi ha molt, realment hi ha molta festa.
0: És una festa molta, de les grans, eh?
4: Sí, de fet, no parem, vull dir, dura
3: sí,
4: una hora i arribes 10.
3: I a... Sí, és una discoteca.
1: Directament, eh?
4: Sí. I és eterna.
1: I els adolescents volen pujar a l'escenari.
3: Sí, bueno, a l'espai lliure entres i ja estàs a l'escenari.
1: Bueno,
3: no
1: han
3: ni de pujar,
1: ja hi són.
4: Exacte, els sí. més enrotllats es queden i els més
3: tímids.
4: Avorrits, tímids, se'n van ràpid a seure.
1: Molt bé. I està funcionant bé? Està anant bé? La... Sí, el mal lliure.
4: Sí.
3: Sí, estem contents.
4: Que
3: guai.
4: I molta gent jove al teatre.
1: Oh!
0: Això és nou.
1: Doncs ja em direu qui és el vostre, qui és el community manager, l'empresa de publi del llibre, i, perquè és difícil, eh?
4: És molt complicat, però ahir precisament, que era diumenge, que és un dia que clàssicament és per la gent gran,
1: sí.
4: perquè és més d'hora...
1: Sí, a mitja tarda...
4: Doncs jo crec que hi havia molta gent jove.
0: Bueno, el tema també és atractiu per la gent jove, clar. Els adolescents, no?
4: Això,
3: també fent molta promo per xarxes, que jo suposo que al final també és el que més arriba, als joves.
4: Sí.
1: Hi ha una festa, Hora i mitja de festa.
4: Passen coses.
3: Sí, passen coses,
1: clar.
3: Però és una festa tot el rato.
0: Com en totes les festes passen moltes coses.
1: Sí,
4: passen coses,
1: sí, sí.
4: Però...
1: I deu haver-hi vi, perquè si hi ha el Dionís...
4: Bé, oficialment no podem dir vi, perquè al final és una obra de teatre en un espai públic i tot plegat, però...
1: I què diu, mosto?
3: Majors de 12 anys, bueno,
4: hi ha filtres.
3: Hi ha filtres.
0: Ah. Censura sí. al teatre lliure, titular.
1: Però llavors què dieu? Mosto? Què dieu? Beguda?
3: Una copeta.
0: Un beure.
4: I bueno, que té més mèrit. Vull dir, perquè
1: no,
4: fotre aquell pifòstio i beure alcohol no té cap mèrit. Tot allò amb aigua, doncs...
1: Clar, no teniu ni nestí, és aigua pura.
3: No, fem un jo mai amb aigua.
1: Ojo, m'interessa aquest tema.
4: Sí,
1: m'interessa.
0: Parlem de jo mai reals.
1: Vinga,
0: si parlem... Segur que com a gent del teatre, que teniu la fama de ser penya fiestera, heu tingut alguna festa boja o alguna cosa allò molt... Expliqueu-nos alguna anècdota de festa.
1: Vinga.
4: Juli, endavant, que he començat jo.
0: O pot ser alguna cosa dolenta, també. Dir, ostres, vaig a una festa que va ser horrible. Per...
3: Una anècdota de festa... Em vaig trencar el cap de festa. Bueno, trencar no del tot,
0: hosti,
3: però em vaig obrir, sí, de fet tinc un trau que hauria d'haver anat a l'hospital, però vaig continuar la festa.
0: Molt bé, clar que sí, aquesta és la gent que volem.
1: Ens agrada. Una mica com el... No va ser el Joel Joan, també va dir, va explicar que es va sortir en uns premis amb un... Bueno, és igual,
4: un trau.
0: En quadre,
3: de fet, l'anècdota era...
1: Amb el Joel Joan.
3: No.
0: Hòstia, bueno, estaria molt guai, aquest
1: digues
0: gira.
1: Digues X, senyor X.
3: No, amb el Biel Duran.
1: Home, clar que ho pots dir. No sé si tant, dir. Mira, que vindrà al pròxim programa, li preguntarem. Que també és, és conegut el Biel, perquè li agrada sortir. Bueno, almenys quan era més jove.
3: Sí, era... No, ara no ho sé.
1: Ara sí, està més tranquil.
0: Ara li estan dient ell i no vindrà.
4: No. Experimentat.
1: I com va ser? Pots dir que la caiguda?
3: Estava al lavabo fent pipi i llavors estava així sentada, vaig girar el cap enrere i em vaig donar contra el... contra
0: el paper.
3: El paper que és de ferro.
1: Sí. Ah, el sortidor, l'aguantòmetre de paper.
3: Em va fer molt mal, molt mal. Jo així sola, al lavabo, molt mal, molt mal, molt mal. I vaig dir, bueno, ja està, crec que ja estic millor. Em vaig aixecar, vaig anar al mirall a mirar-me i m'estava caient tota una gota de sang regalimant-la per la boca, dent tot cap a baix.
0: I res, així, i a seguir, no?
1: I una mica de paper.
3: I clar, era una festa que hi havia com... jo era més jove, gent més adulta, directors, directores, i era com, quina vergonya, quedaré de borratxa total. Anava una mica borratxa, clar. I res, em van posar gel, jo ja em vaig trobar millor, vam anar després a fer unes copes a casa de no sé qui, no me'n recordo, i m'intentaven posar allò de que unes grapes d'aquestes que s'enganxen.
1: Sí.
3: Que evidentment no...
0: I va sortir fatal, no? Sí, no va fer res.
3: Però ho van intentar.
1: Mare de Déu.
3: I ja està, i me'n vaig anar a casa a dormir i el dia següent s'ha continuat amb la vida.
0: Vinga, moja, supera això.
1: No ho sé, ho veus al cap en una festa, supera-ho.
4: Clar, jo no és tan individual, sinó jo he format part d'anècdotes en què hi ha hagut implicats que han sortit una mica perjudicats, perquè vaig tenir una època una mica gamberra. Perquè...
0: Com tots, no passa res, aquí no jutgem.
4: I estava triant entre dues, així que com que seré molt breu, les explicaré les dues.
1: M'encanta.
4: La primera és que jo soc de Vic, és poble, i al poble passen coses que les ciutats no passen, com per exemple...
1: Que es veu molt.
4: Es veu molt, i es fuma molt, i molt abans tot, sempre. I allà, en un lloc de festa de Vic, que no diré, però és l'únic lloc que hi ha, per tant, ja, si ho busqueu una mica ja el trobareu, hi ha la barra de xarrups, de xupitos.
1: Sí.
4: I hi ha una persona que és molt famosa a Vic, que ell pateix enanisme, i de cop i volta, un dia, ell mateix va beure de més perquè el van retar que begués molt. Què passa? Que se li va anar de les mans, nivell que va dir, va, ara saltaré sobre vostre.
1: Ai.
4: I era allà al mig. I es va tirar, i en aquell mateix moment, no sé què més va passar, tothom va mirar cap allà i va caure al terra, i en plan, salvant-ho.
0: No. Ai, amb ambulància i tot.
4: Sí, clar, perquè era una alçada.
0: Que greu.
3: Sisplau, a tot això s'ha d'anar molt en compte l'alcohol.
0: Sí. Consum responsable. Sí,
3: consum responsable sempre.
1: Però no, la caiguda hauria de ser molt forta, no? Perquè la gravetat afecta menys... Perdó, Xavi, sí. Ens cancel·laran, perdó.
0: Gràcies.
1: Enfoca, era una broma molt dolenta.
0: Sí.
4: Bueno, jo li desitjo el millor a aquesta persona.
1: Sí,
4: i l'altra és que jo estava a un bar, també anàvem una mica ja perjudicats, i van entrar dos senyors d'uns 60 anys, més o menys, també coneguts d'allà, empresaris, gent amb un nom de dia i de nit, doncs no controlen gaire. Solters, si no m'equivoco, per tant, hi havia una certa llibertat i unes ganes de gresca que no es caracteritza quan tens una situació molt més estable. I ens van entrar i van dir, hòstia, Vic és molt avorrit, necessitem festa. I en aquell mateix moment ens vam mirar amb un altre col·lega, l'Abel. Hola, Abel.
1: Hola, Abel.
4: I vam dir, vale, nosaltres sabíem que aquell dia, a Gósol, és a dir, 1:20... Sí, doncs tocaven els albercocs. Els albercocs fan versions infantils. Ells no sabien què eren els albercocs.
0: No.
4: És un grup que fa un homenatge a Iron Maiden i tota aquesta gent, aneu-hi, sisplau.
0: Que malvats.
4: I van sortir per la porta, anaven a buscar el cotxe i darrere seu hi va anar un altre col·lega nostre i... Clar, es va girar, ens va veure riure i diu, desgraciats, no són un grup adult, nosaltres no, és un grup infantil. I vam veure que van sortir l'altre i vale, d'acord, ara els hi dirà que els hi han pres el
1: peu.
4: Cap de 5 minuts torna ell sol i diu, bueno, els hi he posat els cinturons i he tancat la porta al cotxe.
1: Va dir, mira, no gosol dir-los la veritat.
0: I sabeu què va passar després d'això?
4: Bueno, van arribar a Gósol i suposo que devien menjar un gelat perquè era un concert infantil, per tant...
1: Escolta, aprovem les dues anècdotes.
0: Sí,
1: ens han agradat molt.
0: Les tres.
1: Ah, bueno, dos i una, si no, és veritat. Veus, jo haig d'anar al barri i sóc mon cara. Doncs ara nosaltres anem a parlar de història de les festes. Vosaltres una mica en sabeu, perquè la vostra festa és molt històrica o llegendària, de l'Olimp. Nosaltres anem a parlar de la història de les festes. Som-hi!
2: Tothom ho sap tot sobre la història.
1: Doncs molt bé, mira, Començarem parlant de l'etimologia. Ara aquesta és la part per aprendre. Sí, eh? La part del podcast que la gent
0: portem doncs, aprèn alguna cosa. Ens l'ateniment
3: superbé.
1: Bueno, escolta, hem après Gósol i aquest Albert Cox, hem après coses. Eh? Però ara us explicaré que la paraula festa és d'origen llatí, que és de festum. Festum, que en el meu cas amb les festes és perfecta perquè jo sempre, o sigui, me les festum jo mateix,
0: diguéssim. Sí,
1: Xavi, ja sabia que tenia el cartell. Sí, apareix molt aviat la paraula festa a les llengües romàniques, com ara a la llengua catalana ja a partir del segle XIV. Ja tenim la paraula festa, però atenció, perquè en català en fèiem servir un anterior. Que és fira.
0: Sempre avançat.
1: Com això a la Girona que diuen les fires. Són les fires. Jo he pensat, per què diuen les fires? Perquè en veritat és festa, val? Comparteix arrel amb festa, fira, i el significat és dia festiu. Val? O sigui que aquesta paraula en català, que ens agrada molt la festa, ja apareix al segle XII, les fires. I ara que sabem l'etimologia, això és que m'hauria de posar ulleres de profe aquí. Us explicaré... aquesta no és la... que és aquí. Perdó, clar. Jo... Oh, la pàgina.
0: Anaves molt bé.
1: Anava molt bé.

0: Jo sóc un bitxo raro, jo. Llavors he buscat una definició que existeix, atenció, de festa que s'adequa una mica més a la meva manera de ser. I és una definició sociològica, a la sociologia. I és una definició en negatiu. És descriure què és la festa, el que no és la festa. I diu, això és veritat, eh? Això m'he documentat. Eh? Diu, el període de no festa es caracteritza per la normalització, per la monotonia, i per algunes persones pot ser l'espai de temps que es viu entre festa i festa. M'encanta. És com el no cumpleaños de l'Alícia, que a mi em va semblar fantàstic, que és una merda celebrar un dia l'aniversari. No? Doncs és una definició en sociologia, el temps que no hi ha festa. I ara us explicaré les primeres festes. Val? Anem a parlar de les primeres festes de l'home de Cromanyó o de Nardertal. Bueno, jo era més fan del... Sí, Xavi, de qui era fan, ho saps, no? Prepara-t'ho, de l'Homo Erectus. Sí, anava a dir això, exacte, gràcies, gràcies. Ja no, quants cartells? Val, perdó.
1: Els dos.
0: Perdó, perdó. Ai, perdona, eh? La Júlia no sap on amagar-se, jo l'hem portat. Però, a part de la vida i la mort, s'ha de dir que amb l'aparició del temps modern, és a dir, passats els romans, l'agricultura, que havia estat un motiu molt de festa, va perdent prioritat per l'ordre cristià, vale? Clar, evidentment, els catòlics, les festes religioses, etc.
1: Ja no hi ha tanta festa aquí, eh?
0: Però atenció, perquè sorgeixen d'aquesta manera un grup de festes que es diferencia, no? Les que són religioses i les que encara mantenen el ritual agrari, com la benedicció d'animals, invocar la pluja, les festes de la collita, i que acaben convertint-se, i això m'ha fet molta gràcia, en la festa major, la festa grossa dels pobles, relacionades amb la collita, i per això a Catalunya quasi totes les festes majors són al setembre.
1: Ah!
0: Perquè és l'època de la barema. Has vist? Oh, quanta cosa que estem aprenent! Molt bé. I atenció...
1: Molt educatiu tot, sí, sí.
0: He buscat també una festa que ens uneix a tots els països catalans, que és una festa pagana, que és la festa del foc. I és veritat, és l'única festa que se celebra des d'Andorra fins a Alacant, que és el Sant Joan.
1: Sant Joan.
0: Tots cremem fogueres, tots tirem petardos, i és una festa, és la festa dels països catalans. I ara... us porto la primera festa documentada. Mm-hmm. Quan direu que va ser?
2: Primera festa documentada?
0: La primera festa documentada,
1: jo
0: tu ja ho tens,
1: aquí,
0: ho estàs
1: clar,
0: veient.
1: No faré trampes.
0: Va ser el 4.000 abans de Crist. Vale? 4.000 abans de Crist, i es tractava d'una festa en honor a la deessa Inanna, que potser era col·lega del teu amic que es va tirar.
1: Ai, no, veure, Xavi, perdó, Xavi, Xavi, era. Xavi, treu el cartell, sisplau, gràcies.
0: Perdó, per la festa en honor Inanna.
1: Limita't a llegir el guió, sisplau.
0: Tens tota la raó, és que clar, m'ho ha posat en,
1: no,
0: posat en bandeja. Que era la deessa de l'amor i de la fertilitat. I què feien? Et diràs, què feien? Sí, sí.
1: És que fem difícil de separar, estem... aquest moment.
0: Sí, sí. Què feien? Pues, saps la típica? Si tu haguessis de fer una escena amb una festa... del 4.000 abans de Crist, pues, el que t'imagines, es disfressaven i ballaven al voltant d'un foc. Que sembla no lo típic.
1: Bueno, el que fem ara també, no?
0: Hi havia música i menjar, correcte. Però no tot podia ser bonic, perquè s'acabava matant un animal. Es feia un sacrifici, però bueno, era, tampoc està tan lluny de les corrides de toros que fan els espanyols. No? Encara estan matant animals. Anava a tornar a fer el mateix, eh? Anava a tornar a la pàgina que no toca. I ara parlem... Si us fa pesat, avisa'm i ho retallo,
1: no,
0: Marina?
1: No, fot-li, estem aprenent.
0: Vale, perquè estem parlant de les festes i ara anem a les festes de l'antiga Roma.
1: Mm-hmm.
0: Que hi ha una molt famosa, que són les les de... Ho tinc aquí apuntat, però no molt... Ah, sí, les Saturnals. Gràcies. Gràcies, Xavi. Que les Saturnals, del déu Saturn, val, era aquella que els esclaus i els... Era un dia o una setmana a l'any que els esclaus feien d'amos i els amos feien d'esclaus.
1: Ah, sí?
0: Sí, es podien, s'intercanviaven papers, i atenció, perquè és l'origen dels sants innocents.
1: Ah,
0: bueno, és un dels orígens que diuen, que és el de fer bromes, etc. Però clar, t'ho imagina't fer-li la broma al teu...
1: Home, aprofita. Imagina que això ho poguéssim fer ara a l'empresa.
0: Això ho feien, Sí.
2: Clar, és superdivertit fins que s'acaba aquell dia.
0: Exacte.
2: No, diré que llavors és un passa.
0: Llavors a l'amo se'n recorda de tot.
1: Clar, imagina't fer-ho ara a la teva empresa. Què li faries al teu cap? Tens un dia que tu ets el jefe.
0: Ai, pues sí, no, clar. Però penses que l'endemà ho tornarà a ser.
2: Perdoneu, acomiadar-lo.
0: Exacte. Oh! Clar, i no pot tornar.
1: Jugar de mestre, eh?
0: Jugar de mestre.
2: Un contracte irreversible.
0: Gran estratega, m'encanta. I evidentment hi ha les festes de Rio, que són molt famoses, no en vull parlar, però sí el Carnaval de Venècia, és una altra de les festes que tots tenim en el nostre imaginari col·lectiu, i he buscat una anècdota d'aquestes que li faran gràcia al Xavi, vale? Que és una anècdota... Prepara el cartell. Bueno, no, no, no, no és tant, no, no, no és tant, no és tant, aquesta no és tant.

0: que és... vosaltres sabeu qui és el Giacomo Girolamo Casanova, no? Que és el nom de Casanova, que és un lligon. Sí. Pues ve d'aquest senyor, que es veu que va existir, que va fer unes memòries que es deien La Histoire de ma vie, la història de la meva vida, que es considera com un dels millors llibres per conèixer les costums i les tradicions del segle XVIII, que explica que es va disfressar de monjo per poder entrar a un convent.
1: Amb l'objectiu de...
0: de fer-se les monges. I ho va aconseguir, se'n va fer dues. I el van fer fora quan el van descobrir i pues això és un dels fragments de la història de la meva vida. I per això la gent que és una lligona se li diu Casanova, per aquest senyor.
2: Pues cancel·lat, el Casanova aquest cancel·lat.
0: Cancel·novalíssim. És igual. I ara us he fet un rànquing per acabar la meva secció. Ja. Anem prou bé? Sí. El meu rànquing de les pitjors festes dels Països Catalans.
1: Vale.
0: Aviam si esteu d'acord amb mi.
1: Aviam el quanta gent ofens ara mateix.
0: A tothom, a tothom. La primera festa que ho diu és un rànquing a la inversa. Començo per la més llunyana fins que anem a la primera. És la Mercè. Estem d'acord o no? És una merda o no?
3: La pitjor, eh?
0: No, aquesta és de les pitjors.
3: O sigui, la millor.
0: La millor de les pitjors. O sigui, anem reverso.
3: Déu-n'hi-do, vull dir, abans m'agradava...
1: Bueno, és que hi ha molta gent.
3: Soc una mica nostàlgic.
0: Molta gent, et poden apunyalar... No?
1: Sí.
0: Molta música.
1: Molta música, bueno,
0: no, sí, però allò de la gent...
3: Sí, els preus són per guiris, pràcticament.
0: Vull dir que... Exacte.
4: No hi ha cap activitat així com de tradició. De...
3: Bueno, no fa ciutat, no, en realitat. La Mercè és com...
0: No fa ciutat. M'encanta, no fa ciutat. Bueno, ja el diumenge sí que es fan els gegants allà a Sant Jaume, el Piro Musical...
4: Sí, però res com típic d'aquí.
0: Sí, clar, és veritat. Cancel·lat, Mercè. La Patum de Berga, no m'agrada gens.
1: No he anat mai.
0: No has anat mai? És que no es pot estar.
4: Home, allà sí que no es pot estar.
0: No, allò és una... Com estava la plaça?
4: No,
0: és que jo tinc una mica de claustrofòbia.
4: És que a mi també passaria, crec.
0: I quan, a més, la gent molt neta no va. Vull dir, vens de festa... No, l'olor sobaco allà... olor sobaco seria olor a aixella.
1: Sí.
3: Exacte.
0: Bueno, veig que esteu bastant d'acord amb mi, eh? Bueno, no hi heu cap vosaltres.
1: Clar, no puc opinar.
0: El Carnaval de Sitges. Nefast.
1: Ai, no, per què?
4: Hi he anat.
1: Està bé.
4: No, vaig anar d'adolescent i...
0: Sí?
1: Sí, és veritat que jo també tinc el record d'adolescent. Doncs
0: Pues aneu-hi ara. Aneu-hi ara, i canviareu d'idea. Jo, que clar, és que jo vaig viure a Sitges. I llavors, el Carnaval era un dels pitjors moments per la beguda, la gent, a les 5 del matí. Jo vivia més davant del carrer del Pecat, era una cosa horrible.
1: Doncs a mi m'ha sonat superbé, la beguda, la gent, a les 5 del matí.
0: Clar, és veritat, és veritat. Després, aquesta no hi he anat, però l'he vist per la tele i només per això ja li poso un 3, que és la Festa de la Tomatina. Que és aquella que es tira en tomàquets, saps? Sí. Que ho fan a Bunyol.
4: Sí, sí, sí.
0: Allà com a festa em sembla un bunyol.
3: Sí, estic d'acord.
0: I tonelades, de tomàquets. Tu l'has vist o no?
1: Sí, però és que
0: a
1: més, també.
0: Si a mi quan jo em jugo als jocs d'aigua, ja m'entra aigua a l'orella, em poso molt nerviós, imagina't que t'entri tros de tomàquet, fatal. Després, aquesta també hi he estat, el Jaleo de Menorca. Sabeu el que és, el dels cavalls?
4: Sí, jo vaig estar aquest estiu a un jaleo.
0: I què?
4: A Ferreries. Prefereixo veure una mica a la distància... perquè fa por, també.
0: Fa por, fa por. No, no, és que jo vaig...
4: Fa por i fan patir els cavalls, pobres.
0: Fan patir, sí. Estan estressats.
4: Pobres bèsties.
0: Sí. Tot i que en teoria les preparen molt, estan treballant per això tot l'any, però clar, l'altra cosa és que has de, tu, el ritual és posar-te sota el cavall i aguantar-lo pel pit, no, la gent. Vosaltres sabeu que és un cavall que està suat? L'heu tocat mai o no, un cavall suat?
3: No.
0: Sabeu que es mullen, tot. És com agafar una alfombra quan la vols fregar. Te'l passa la mà per allà. Però, en fi, el jaleo és un jaleo. I suposo que ve d'aquí. I després l'última és la Festa dels Cargols a Lleida. Perquè a mi no m'agraden gens. I, per tant, una festa que sigui menjar cargols, per mi està en l'última posició.
4: M'encanten els cargols.
0: Ah, ojo.
1: A mi també, la veritat.
0: També?
3: Jo sóc vegetarià.
0: Ah, sí?
3: Sí, i fa 2 anys que no em menjo, però m'agradaven molt.
0: Ah, hòstia, o sigui que has renunciat activament a plaers de la vida.
3: Sí, sí, exacte.
0: Però bueno, però un cargol, o sigui, jo entenc el maltractament, no, que pugui, però un cargol...
3: Què vols dir?
0: Un cargol...
3: És
0: passa per allà.
3: Sí, passa per allà. Fa molta paneta,
0: el cargol. Això seria un altre podcast. Bé, escolta, fins aquí la meva secció. Us ha semblat bé?
4: Molt bé.
0: Us ha semblat bé?
3: Sí, sí.
0: Doncs mira, ai, gràcies, és que clar, m'estreno i necessitava reforç emocional.
3: Doncs tot el reforç.
0: I positiu. Doncs ara anem a parlar dels millennials amb la Marina i les festes, a veure què ens porta.
5: Tothom ho sap tot a edició Millennial.
1: Vale, aleshores, la meva secció, com és el primer podcast, explicaré una mica de què va, vale?
0: M'encanta.
1: Bàsicament, és un viatge de nostàlgia per una generació que és la nostra, bueno, més la nostra que la teva, Gerard, que ja toques una mica el boomerisme, però és la nostra, la generació millennial.
0: A veure, tinc 36 anys.
1: Bueno.
0: Estic dins dels millennials, per por, però encara soc millennial. Soc millennial. I no diré que demà faig 37, bueno, demà passat, és igual. Festa, farem festa. Però sí, sí, soc millennial, reivindico.
1: Vale. Llavors tocarem cosetes de millennials, però en realitat és una excusa per parlar una mica del que em roti a mi.
0: Això m'encanta.
1: Llavors, avui, amb el tema festes, us porto, atenció, un viatge en el temps a les discoteques light a les que anàvem a lluir la nostra adolescència.
0: Light?
1: Les discoteques de tarda, quan érem petitets.
0: Ah, aquelles que tenien la versió de 16, diguéssim.
1: Sí,
0: val.
1: Que no estuvo amb... Sí, 16,
0: tu li dius discoteca
1: 17,
0: light.
1: Es deia discoteca light, no? Vale. Us sona? Ah,
4: no.
0: Com a
4: no.
0: concepte, eh?
1: Sí.
0: Ah, no, no, no.
3: Jo sabia que existien, però jo me'n reia. Perquè
4: no,
3: és que a mi em va enganxar, clar, insisteixo, als pobles tot va molt més.
1: Clar, és diferent.
3: Jo ja tenia 18 anys i ja em pensava que era adult. I clar, deia, què feu allà?
4: No, però jo amb 15 anys, anava.
1: Sí, sí.
0: El Quim Sant Cugat, jo recordo.
4: Carpetitus.
0: Carpetitus. Vale, sí. La tens titulada, aquesta?
1: Sí, és aquesta. Surt? Bueno, és el Dadà. O sigui, la Light era Dadà.
4: El Dadà era com de majors de 16. Ah. I Carpes, 14, crec.
0: Hòstia.
1: Sí, sí.
0: Doncs, clar, és que deu tenir la mateixa edat per no dir...
1: Jo tinc 31,
0: sí,
1: ara mateix.
0: Sí.
4: Jo 30.
0: Sí,
4: ja, vale. Jo 30, tia.
1: Bueno,
0: o sigui, vosaltres sou millennials descendents i jo sóc millennial ascendent.
3: Quan comença la generació Z?
0: La Z crec que és després de tu, poc després de tu, eh?
4: 96, 97.
1: Home, després.
3: Jo sóc millennial de temps afegit, ja, eh?
0: Sí, 95. Ascendent, descendent, també. Vale, sí. Vale. Pues ens sentiràs identificat. Vale.
1: Llavors, com sabeu, la nostra generació es dividia en dos grups d'infrahumans que es podien diferenciar molt i que normalment estaven enfrontats entre ells, vale? Que eren els canis i els pijos. Això eren com els grups heavies.
0: És veritat, i jo mai m'identificava amb cap dels dos.
1: No us identificava amb ningú. Bueno, ara
4: depèn del dia, depèn de... Si anava amb els del teatre musical, era més pija, i si anava més amb institut...
0: Amb els de Valldemossa.
1: Home, Valldemossa tenia, tenia una vessant...
4: I movien bé amb els dos àmbits, eh? Fins i tot, potser més càni.
0: Ojo, Mira, no. I també s'ha arribat a fer el pentinat d'un tros rapat per aquí, o no?
4: No,
1: rapat... però això no és càni. No t'enteres de res, eh?
0: No és càni, això.
4: Bueno... Ah. El Sarrell, però sí. També era pijo, això.
1: Clar, és que el Sarrell era el més pijo, però ara entrarem, perquè primer comencem Dadà a Badalona, que ja ens dona una pista de qui anava a aquesta discoteca, vale? Que eren els canis, efectivament. Llavors, és aquella gent que el nick del Messenger alternava molt majúscules i minúscules i posava punts entre paraules, vale? Sí. Separava les paraules en punts, perquè ens fem una idea d'aquesta canya. Això era el Sacani,
0: eh?
1: Això era
0: tu tenies canis, punts o majúscules i minúscules al Messenger?
4: Estrelletes.
1: Ara arribarem als altres, arribarem. Però per fer-nos una idea de la gent que hi havia al Dadà, tu arribes allà i hi havia penya amb pantalons de campana, bambes d'aquesta rotllo grans, saps? Mm-hmm. Aros grossos i piercings en llocs de la cara molt incoherents, vale? Que és com el piercing aquest de sota del llavi, que absolutament ningú que es fes aquell piercing a l'adolescència el porta a dia d'avui. O sigui, això
0: sota el llavi.
4: Però sí. Aquest outfit aquest ha tornat, eh?
1: Sí.
4: És supermodern.
1: Sí.
4: Acampanats, pantalons... Jo he vist gent molt moderna ara mateix amb el piercing.
1: Aquest, el piercing també ha tornat?
4: Sí.
1: Ostres, jo l'outfit sí, però en sèrio?
4: Les ulleres...
0: I aquell pentinat que era com un sender, això encara...
1: No, home, això no ha tornat, això. No ha tornat, que no torni mai.
0: Ho recordeu, sisplau, això?
3: Hi ha errors que hem superat.
1: Sí.
0: Tu l'has arribat a portar?
3: No.
1: Tu avui en dia veus a gent amb la marqueta del piercing aquí i dius, vale, tu vas tenir l'essència dureta, saps? Sí, has pres males decisions.
0: Perdona, que et tallaré, que hem dit que no tallaria, però...
1: No, talla.
0: És que en una discoteca fosca, un noi... Jo em vaig pensar que era un sender. I clar, la gomina és inflamable, no? I clar, vaig fer així.
1: I la vas liar.
0: I va... Però bueno. Aquest cabell...
3: Culpa seva.
1: Després hi havia el Dada i hi havia la Pump Down, que era a per diagonal, vale? Llavors, aquí anaven els pijos, que és el que ara diem Cayetanos, però que nosaltres els dèiem, atenció, poixetes, vale? I que eren realment... Eren pijos...
0: Sí, tu poixetes, tot poixetes, eh?
1: És que ens entenem.
0: Clar.
1: Eren els pijos, però més tirant a surferos, vale? Els pijos esport. I era aquella gent que el nick del Messenger tenia paraules amb moltes lletres, del rotllo, t'estimo, tata... Vale? Llavors, era això...
4: I
1: ballaven així, efectivament.
4: El tectònic.
0: Com ballaven, com?
3: Tectònic, sí.
0: Ah, això és l'únic que jo sé ballar, que sembla que ballar, sé ballar. Sí. Perquè jo faig així i sembla
4: que tu en saps. A la pel·lícula de Criatura, de l'Helena Martín, surten millennials ballant Tectònic.
0: Hòstia, i poixetes.
1: Els poixetes, efectivament. Clar. La gent aquí portava looks de l'estil pantalons emblancats, les perles a les orelles, uns collars que es portaven que a mi em feien un fàstic increïble, que eren unes conxes aquí enganxades.
0: Unes conxes?
1: Sí. Portaves mol·luscs morts aquí al coll.
0: Val,
1: que no entenc per què la gent portava
0: unes petxines. Conxa està bé. Bueno, clar, en l'argentí m'he imaginat una cosa que no era. No estava pensant
1: que Xavi, cartell, muntar. Sisplau.
0: Cartell. Vale, no, suspens total.
1: Vale, hi havia la pulsareta, que no sé si us recordareu, que eren com estrelletes de plàstic de colors. Això es portava molt.
0: L'Aida diu que sí a tot, que ho sàpigues, està dient que sí a tot.
4: És que de la botiga es deia Party Fiesta, justament.
0: Ah, Party Fiesta.
1: Exacte. Després, samarretes Rams 23, que això jo recordo una anècdota molt ràpida, que jo li vaig demanar una a la meva mare i em va portar, i això és totalment verídic, una que era Runs 24. I jo, mama, no.
0: Ara parlarem de les falsificacions cutres.
3: T'has passat d'un punt.
1: I després, tant tios com ties portaven uns serrells com molt grans, val? Que anava sempre amb tot el front suat.
0: Una mica com jo.
1: Sí, molestava moltíssim amb el vent, no veia res. O sigui, era una cosa absolutament il·lògica per portar que els Cayetanos d'avui dia inexplicablement mantenen. O sigui,
0: però no és suat.
1: Els tipus d'avui porten...
4: I els guiars de petxines també porten,
0: Sí,
4: aquí,
0: sí.
4: Jo TikTok.
3: Perquè els Cayetanos no suen.
0: Els Cayetanos no suen, oi? No, tenen una tofa. Jo amb aquella tofa, vull dir, m'aprimaria. Perquè seria com una sauna.
1: I aquí a la Pantón també passava una cosa super rara, que era que la gent, abans d'anar a la discoteca, passava pel Decathlon, que hi havia al costat, i comprava, saps el que t'anava? Vale, ja ho saps, és que ja ho saps. Compràvem una cosa,
4: comprar això,
1: que sabeu aquells tubets que són com fosforescents per pescar?
0: Són uns... Que fan llum.
1: Sí, doncs això, la penya ho comprava i s'ho posava a la boca. Vale? No
0: per lligar.
4: Per lligar.
0: És a dir, si tu et posaves això a la boca és que buscaves mandanga.
1: No sé,
4: a mi
1: però...
4: se m'havia arribat a petar a la boca.
1: I és molt tòxic això, o sigui, et pots morir.
0: No va ser el dia del cop al cap,
3: No.
1: Jo no sé com no es va extingir més gent d'aquella generació, perquè això et mors, quan et peten això a la boca, és molt tòxic.
0: Bueno, però escolta, tens la llengua fosforescent, ja no cal tenir això a la boca, és un avantatge també.
1: Exacte, doncs tu arribaves a aquestes discoteques, feies una cua immensa on anaven voltant pel teu costat com els voltors que eren els RPPs, vale? Us en recordeu d'aquesta penya?
3: Però això encara existeix,
1: Sí, era gent que repartia flyers i et posaven llista, que si ho penses en perspectiva eren menors explotats, treballant per l'amo de la discoteca del RPPs. Gratis. Sí, era gent que era superpopo, que sí, ho dèiem així en aquella època, vale? Ets molt popo.
0: Tu també,
1: No ens jutgeu.
4: Sí, hi havia gent popo.
1: Sí.
4: I a la plaça Catalunya.
0: Tu també, popo,
1: Sí.
0: Uah, estic molt alt, Soc molt ascendent, millennial, molt ascendent,
3: Ni treballaven, vull dir que a canvi no cobraven, sinó que els donaven accés gratis, van fer-se els guais.
1: Era gent explotada.
0: I saps per què no paraven de treballar?
1: Aviam.
0: Perquè quan fes popo...
1: Ja no hi és topo.
0: Clar.
1: Mira, està demanant el cartell i el bufó.
0: Aquest és light. O sigui, és dolent, però no...
1: Vale. Bueno. El panorama a dins era encara més desolador. Vale? Era un lloc on només ballaven les ties. Els tios doncs, anaven allà a mirar i, com a molts, si els agradava alguna tia, s'apropaven com per darrere ballant, així com arrimant cebolleta, que, era una cosa que els agradava... O sigui, sense preguntar ni res.
0: Això els popos, aquests?
1: Els tios, en general. Sí.
0: Els tios, en general.
1: No, era una cosa...
4: T'agafaven per la cintura.
0: Però escolta, això segueix sent així, encara.
1: Era una cosa molt... ara estaria bé que la gent demanés permís i una mica de consentiment i tal. No, allà no parlaven.
4: O també venia l'amic i et deia mi amigo si quiere liar contigo.
1: Sí, això també passava. ¿Quieres rollo? No. ¿Y tu amiga?
0: Escolta, i per què a mi mai m'ha passat això? O sigui, a mi mai m'ha vingut ningú a dir, escolta, mi amigo, mi amiga se quiere liar contigo.
3: I de fet fa poc, parlant d'això, es va extingir ja les Ladies Night, que les noies entraven gratis i llavors tots els borregos de tot el barri.
0: Vols dir que això encara no es fa? Les xiques gratis es fa, No
3: es fa. Jo fa molts anys que no ho veig.
1: Jo també fa molt que no ho veig.
4: Però jo sí que he vist, per exemple, que l'outfit de les noies encara és igual i el dels nois no tant.
0: I a pitjor qui?
4: Sí, aquest estiu jo vaig anar a Platja d'Aro a una discoteca i els nois no els deixaven entrar perquè anaven vestits i les noies els era igual.
0: Clar. O sigui, feien una mica de filtro, no?
4: I les que ens donaven els
1: RPPs
4: eren tot noies.
0: Clar, per el reclam, diguéssim, no?
4: Sí, és que no hem canviat.
0: No, hem canviat, no, el món de la nit.
1: Però bueno, aquell inframón, hi havia merdes que estaven molt normalitzades, que ara, per sort, poc a poc anem canviant, mm-hmm. Però allò era una cosa horrible.
0: Molt bé.
1: Llavors, mentre tu estaves veient aquell espectacle immund de la natura, hi havia també la barra on es servien, al final, els brevatges que unien una mica aquests dos grups, val? Que a les dues discoteques hi havia una mica el mateix.
0: Els brevatges?
1: Sí, que era aviam si ho sabeu, el Blutròpic. Oh. Vale, tu bevies aquella merda tòxica horrible.
0: Hòstia, o sigui, hauria d'estar l'Ai d'aquí perquè ho sap tot, ho sap tot. Jo, ella sí que ho sap tot.
4: El que diràs ara.
1: El Blutròpic, la Grosella,
4: el semàforo rojo.
1: Ah, hi havia això, efectivament. Sí.
3: Sí.
1: Bueno, eren merdes que tu anaves allà més a tope de sucre que aquí com a Matamoros a Salva.
0: Em fotia un 43 amb Red Bull.
3: Uf,
1: també va estar fatal,
0: xupete,
1: eh?
3: Això era d'adults en aquell moment.
1: Sí, exacte. No, clar, però... que això és sense alcohol tot, eh? T'estic parlant que tu estaves amb un...
3: Clar, per això. Per
0: el Malibu un Pinyet és el primer que vau començar a veure.
1: Sí, però a les discoteques no. Això tu compraves abans d'entrar a la discoteca, t'havies fotut un vodka horrible de 3 euros del Mercadona entre 15, vale? I tu ja et pensaves que eres allà, la festa. Eh? Vale. Sí, era l'infern prepuber a la Terra, bàsicament. Llavors, estàs allà no sé quantes mil hores esquivant paquets i quan s'acabava, doncs, cap a casa. Si tenies sort, hi havia el pare o la mare d'una amiga que et venia a buscar, llavors tu et foties un xicle i pensaves que aquella senyora no s'enterava que havia fumat 80 pitis i eres la ninja màxima d'aquella tarda i, clar, si no, doncs bus i cap a casa, no? Llavors tu arribaves, fotito al Fotolog, això era molt important.
0: Fotolog, oh. Això sí que ho vaig seguir, vale? Fotolog.
1: Feies la fotito i dilluns al col·le exageraves lo guai que havia estat amb els que no havien pogut venir perquè segurament estaven passant temps de qualitat amb les seves famílies, vale? Cosa que tu no feies. Exacte. Perquè preferies anar aquesta putíssima merda. I avui en dia et queixes perquè tu li dius a la mama que vols anar a menjar paella el diumenge i et diu que no, que se'n va a la platja amb les amigues. Doncs haver aprofitat el temps quan s'havia de fer.
0: Ah, exacte. Vale?
1: Però, i ja acabo, perquè jo sé que està fent mal, molt de mal, tot aquest record.
0: No, però vale? està l'has traslladat, a 15 anys enrere.
1: Sí, això, hi havia una cosa que sí que trobo a faltar a aquestes festes, que és que fos de tardes. Perquè tu ara surts a les 1000 de la nit, estàs 2 hores a la discoteca, per la qual pagues 20 no sé quants euros, 12 sí. euros al cubata, tornes a casa, sí. És de dia, et vols morir, dius, no vull tornar a sortir mai més. Ah. I una festa de tarda, doncs això, a la tarda s'acabava el dia següent, estaves de puta mare.
0: Bueno, com ells que ara fan la festa a la tarda,
4: o al matí, o a les 10 i mitja del matí.
3: Home, clar, si ho tenim fet ja.
1: Doncs això.
0: Escolta, ha estat superguai.
1: Molt.
3: Sí.
0: I és que no teniu pressa perquè a lo millor estarem uns 5 minutets més del previst, però és que pobra, hem estat xerrant tant que si no l'Aida no té temps.
1: No.
0: Anem al repte que ara entra l'Aida, ens farem un espai aquí, vale? Xavi, fot-li la musiqueta.

0: jo què? I...
1: No, no, tu t'has de posar allà.
2: Aquí perquè hem de compartir.
1: Pots passar o no, espera, m'aixeco?
3: Sí, sí.
1: És igual, ja ha acabat la música, no? Estem, no passa res. És el primer dia.
3: Entra la reina.
1: Som sucre. Entra la reina.
2: Hola, la màgia del directe. Aquest micro...
1: Aquest és el teu, llavors aquest és el teu i la Marina i jo compartim.
4: Fantàstic.
3: Ui, se m'estan veient totes les vergonyes. Un moment.
5: Hola, què tal? Bueno.
3: No, és que jo volia dir moltes coses perquè, clar, jo soc de zona hermètica.
1: Oh! Ah! Zona hermètica.
5: Badalona, perdona. Zona hermètica.
1: Molt xungo. El Botellita, tu havies anat al Botellita?
5: Sí, el Botellita, jo a la sala, al glas, al soquet.
2: Però aquestes no eren light, eren de gent gran ja. Jo a la sala també havia anat.
5: Eren, en principi, per 16. Jo entrava amb 14 i em posava, bueno, fina, fina, fina.
3: A mi a zona hermètica m'havia portat la Cris.
5: Ah, veus? És que, clar, compartim amiga de Sabadell. És que aquí s'ha de tenir amics a tot arreu.
1: És que tu ets de Castellà del Vallès. Igualment la zona hermètica quedava molt lluny, perquè Castellà del Vallès queda lluny tot.
5: Però ens venien a buscar les mares, s'anaven tornant, i bueno, i després paraves taula, posaves tots els coberts així xungos. Bueno, clar, perquè anaves a sopar amb la teva família. Anem a veure. O sigui, era horrorós. Bé, llavors, jo, bueno, ara us faré uns reptes, vale, unes cosetes, i tenim uns premis, diversos, i farem un concurs de preguntes sobre les festes, vale? Perquè són una festa, una part molt important de la nostra cultura i sempre han estat una oportunitat pels éssers humans per mostrar el seu millor i pitjor costat. Vale?
1: Va, és veritat. En el meu cas, sempre el pitjor, però sí.
5: Sempre el pitjor, bueno, més el pitjor que el millor, però bueno, sí, ok. Llavors, bueno, poden ser caòtiques, desastroses i fins i tot perilloses, i l'alcohol, com ha dit la Júlia abans, és una substància que sovint es consumeix en les festes i que pot alleujar pot alleujar la tensió social, però també pot portar comportaments imprudents i perillosos. Per tant, atenció amb l'alcohol, persones del món.
1: No miro ningú, no miro.
5: No cal, no cal. Totes hem tingut el nostre moment, però no cal. Així que vinga, va, sense més preàmbuls, comencem amb el concurs de preguntes sobre les festes.
1: Vinga.
5: Vale, us faré unes preguntes històriques i tal sobre les festes. El primer que sàpiga la resposta, no sé cap.
3: La campana, no?
5: Bueno, poseu que hi ha paz, perquè, bueno, sí, no sé.
2: Desmuntarem tot el set.
5: Exacte. I espera, jo m'haig d'agafar aquí les xuletes. Ostres, ara no me'n recordaré d'aquí. Bueno, no passa res. Ho farem així. Vale, vinga.
0: Igual,
5: vale, a veure. Pregunta número 1.
0: Va.
5: Em deixes el boli, que així sí, m'apuntaré qui guanya? Ara, molt bé. Ara ho tenim. Ah, ja estan aquí les respostes. Ai!
0: Gira-ho.
5: Molt difícil. Vinga, va. Vale, pregunta número 1. Després de conquerir Pèrsia, Alexandre el Gran es va establir a Persèpolis per celebrar un simposi amb els seus generals. La beguda i la festa van començar a sortir del control i la festa va acabar abruptament quan Alexandre el Gran va fer un Rubiales a una noia que es pensava que era una de les esclaves que servia vi, però en realitat era l'esposa d'un dels generals i es van hostiar. B. Es va enfurismar i sense motiu aparent va cremar el palau de la ciutat on es celebrava la festa, que era el seu. C. Anava tan borratxo que va fer l'helicòpter amb el seu membre i va provocar la indignació dels presents. D. Bueno, ai, perdó, pensava que deia que ens cancel·lava, no. D. Va veure tant... que va veure tant que va defecar i vomitar a la vegada al mig de la sala i tothom va marxar corrents.
0: M'encanta la resposta.
2: No vull ser la primera en dir.
5: Bueno, va, però és que això ha de ser dinàmic, que no ens ho pot durar gaire.
1: Jo voto per la C. Jo voto per la C, anava borratxo i va fer l'helicòpter amb el seu membre. Més que res, perquè m'hi sento identificat.
5: No, no vull justificacions. Val, no,
0: perdó,
5: està bé, no està bé.
0: No és la C.
5: És la B.
0: És la B.
2: No ha guanyat castell, oi?
5: Sí, es va enfurismar i sense motir o aparent va cremar el palau de la ciutat on es celebra la festa.
3: Clar, és que havia de ser alguna cosa així més heavy, no?
1: Clar, sí. Clar. Doncs mira, apunta-li pell aquesta, no? Ok, bueno, no sé.
5: No. No regalem res.
1: Ningú encertat. No. Deserta.
5: No,
1: vale, vinga.
5: Vinga, segona pregunta. Els pares fundadors dels Estats Units van celebrar la finalització de la Constitució amb una festa èpica. Per què és coneguda aquella festa? A. Perquè el dress code era portar només corbata. B. Per beure litres i litres d'alcohol. C. Perquè van convidar nens que van fer servir de... Nens, no.
2: Ai, no.
5: Nans. Prou. Perquè van convidar nens que van fer servir de bitlles. D. Perquè no van permetre l'entrada a dones.
4: La D.
0: Perquè no van permetre l'entrada a dones. I a rebote?
5: I a rebote.
3: Jo.
0: Oh.
3: La B.
5: Molt bé, Júlia.
1: Oh!
5: Molt bé.
1: Oh, oh, oh.
5: Molt bé, Júlia.
2: Tens la mà per la cara, eh?
5: Vinga. Va.
1: Per beure litres i litres d'alcohol.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Molt bé. Una cosa, vull deixar clar que aquestes preguntes me les he xivat al xat GPT.
0: Sí.
5: Jo no tinc res a veure amb aquestes merda de respostes alternatives que no són la bona.
1: És veritat, és veritat.
5: Perdó. Sí, sí, perdó a tots els col·lectius que se sentin... No, perquè no, escolta, perquè però... està molt malament, ho acabo de pensar.
1: No, però la pregunta C està basada en el... En el, en el
5: és igual, Gerard, és que la cagaràs més. Ja està, seguim.
1: La pel·li que era del DiCaprio.
5: Tres, seguim. Tres, el cantant Michael Jackson va celebrar el seu 40è aniversari amb una festa que va costar a... 10 milions de dòlars, B, 10 nens, C, 10 injeccions de despigmentació de pell, D, no va pagar res perquè Michael Jackson mai pagava res per les seves excentricitats.
0: Vale.
2: Jo.
0: Va.
2: La
5: A. Molt bé, Marina.
2: La més sensata, gràcies.
5: Molt bé, vinga, pues va.
6: No em semblava cap descabellada. Eh?
1: No, sent Michael Jackson. Jackson.
5: Sent venir de Michael Jackson podia ser tot.
6: Exacte.
5: Sí. Vale, 4. Els membres de la banda de rock Led Zeppelin, durant una festa a un hotel de Seattle al 1969, van ser notícia per tirar el següent per la finestra.
0: No sortiran nans.
5: No, però...
1: No.
5: A, el botones. El botones de l'hotel, vale. Sabem? Vale. B, orina. Van utilitzar la finestra per miccionar cada cop que passava algú per sota. C, tots els seus discos que havien de vendre a la gira. Vale. O D, una televisió que als anys 60 era com tirar una bomba.
3: D. Julià, no et pots saltar les normes del joc.
6: La B, anava a dir la B.
1: Ah, bueno.
3: Doncs pues... no, molt malament era la D.
1: La Júlia ha tornat a encertar.
5: Molt bé, Júlia, estàs a punt de guanyar el premi.
1: On fire. Ostres,
6: home, si haguéssim tirat vinga. Una persona...
5: Ai, perdó, crido molt, potser, però... Vinga, va. 5. Quin d'aquests personatges no ha estat multat per fer una festa durant el confinament de la pandèmia del 2020?
6: Qui no?
1: Bona pregunta.
3: Qui no, què?
5: Qui no ha estat multat per fer una festa durant el confinament?
6: Això vol dir que els altres
5: teixien. Del 2020. Exacte. Aquí amb això us heu de quedar. A, la model Kendall Jenner. B, el cantant Miguel Bosé. D, B, E, el...
6: Què, no hem filtrat?
5: C, el futbolista Neymar. I D, l'exprimer ministre Boris Johnson.
0: O sigui...
6: No tinc dubtes.
1: O la...
2: Bé, però m'arriscaré.
5: Digues.
2: La A.
5: No, la B.
6: La B.
5: Molt bé.
6: Ah,
5: Júlia, m'estàs fotent... Però vamos.
1: Tu deies el Neymar? No, el Neymar sí que me'n recordava que el van multar per fer el Boris Johnson.
5: La Kendall Jenner va fotre un fiestongo que t'hi
1: cal. Ah, sí? També, eh? Vale, pues mira.
6: El Neymar és l'únic que no.
5: No, el Neymar també. El Miguel Bosé.
1: El Miguel Bosé, que
5: era negacionista.
1: Que era negacionista, però no va fer cap festa. Sí,
6: sí, sí. Ah, home.
1: Que sapiguem.
6: Però què es va fotre en aquest jardí llavors? Si no... Però és igual. Sí.
5: Vale, va, i l'última. Vinga, ja us deixo en pau. Ah, per què és famosa la festa de compromís del pare de Justin Bieber?
1: La festa de compromís, és a dir que... Vale.
2: Del pare.
5: Ah, perquè el jove, perquè el jove cantant va descobrir el món de les drogues. B, perquè s'hi van colar dos coneguts i perillosos pederastes buscats per la CIA. C, perquè li van regalar un Batmòbil.
0: Vale.
5: D, perquè la filla... Per la fila que feia la parella del seu pare, a qui els periodistes van acabar batejant com la Beetlejuice.
1: M'encanta. Mm. Em fa molta risa tot.
6: La Júlia ho sap, però s'està
3: no
6: repetint.
3: No.
1: O sigui, o no,
5: va... No. Va, mulleu-vos.
1: Tu dius la C?
2: La C. Ai,
5: van... La C. Molt bé, Marina!
1: Oh!
5: Molt bé, amigues,
2: aquí,
5: doncs,
2: hem estat renyides, eh?
5: Tenim, no, és que tenim un empat, però està molt
3: la
5: bé.
3: La C era què?
5: La C
1: li van regalar un Batmòbil al pare del Justin Bieber.
6: Mare meva, els rics.
5: La gent és, sí, així, mira.
1: Que fort.
5: Bueno, noies, mireu, com que sou, heu guanyat les dues, doncs tinc... Unes calcetes i uns calçotets.
1: Home, però dona-li les calcetes a la Júlia, no, que és la convidada.
5: Les calcetets li quedaran superbé, això, ah, sí? Mira.
1: Però has d'ensenyar la marca.
5: La marca, patrocinat per Uomo.
1: Uomo.
5: I patrocinat per Victoria's Start.
1: Victoria's...
5: Jo espero que us agradi molt i que estigueu molt còmodes amb això. Uns calçotets per anar per casa, carinyo, sempre.
3: I per cap d'any, per cap festa de cap d'any.
5: Sí. Pots anar amb aquests calçotets, a més, que jo crec que acaben dos Júlies a dintre, però tot bé.
1: Es veu el preu, eh? No, no passa res perquè... No ensenyis. Bueno, tothom ho sap tot, el preu també.
5: El preu també.
6: Victoria Start.
2: Moltes gràcies.
5: Són, bueno, per vosaltres.
2: No cobrem, però cobrem amb calces.
5: Vale, perfecte. Llavors, a veure, nois i noies. Jo sóc una persona molt xafardera, vale? Molt
1: cotilla,
5: m'encanta el gossip i tal. Llavors, un dels motius pel qual jo m'aixeco cada matí és el safreig. Vale? Llavors, vull aprofitar la vinentesa d'estar en un programa que va de festa per fer un jo mai mai. Que un jo mai mai sempre fa safreig.
1: Que ha sortit al principi del programa.
5: I festivitat. No? Molt bé, sí, ja ha sortit al principi del programa. Aleshores, no podeu fer trampes. Vale? Heu de compartir les vostres merdes amb qui amb tothom, la nostra audiència, que no sé quanta gent és. Però
1: moltíssima, milionària.
5: I... I aleshores us donaré no farem xupitos, vale? Perquè no està bé, hem dit que no està bé abusar de l'alcohol, aleshores no farem xupitos i fareu mossegadetes de galeta.
1: M'encanta.
5: Vale? Fem aquesta.
1: O sigui que estem jugant al joc de la galeta, no?
5: Estem jugant al joc de la galeta. Són galetes
1: versió light.
5: Espero que ningú tingui cap al·lèrgia. Són galetes d'avena i xocolata boníssimes, molt bones.
1: Ah, mira, avena, la xocolata pots menjar, sí, no?
6: Perquè no. Ah, no, de moment encara no és d'origen animal, la xocolata.
1: Vale, encara no. Merda, ha quedat com un d'aquests negacionistes cutres.
5: Vale, llavors...
1: Ah, és amb llet? És amb llet o no?
6: No, però no sóc vegà.
5: No és vegà, no és vegà. No és
1: vegà. I els ous, pots? Els ous, sí.
5: No és vegà.
1: Aquesta és la pregunta clau.
5: Vale, va. Llavors, vale, no és participatiu, o sigui, jo faig preguntes, vosaltres contesteu, jo també.
1: Ah,
5: menjo.
1: Si
5: jo faig tot. Vale, una cosa, és la meva secció, faig tot, ja que sí.
1: M'encanta.
5: Llavors, tenim dos comodins entre tots... Per si hi ha alguna mossegada de galeta que ens sobta, dir, moja, això que has contestat vull saber més. Vale. Però només ho podem fer dos cops entre tots durant tot el joc.
1: O sigui, hem de posar d'acord unanimitat per demanar la
5: mèdica. Hi ha 11 jo mai.
1: Ja no sé
5: per tant, hem d'anar ràpid. Per què? Sí, hem d'anar molt ràpid.
1: Bueno, tranquil·la, sí, no passa res si ens passem una mica. Però perquè ho entengui bé, hem de fer per unanimitat. Si algú fas una pregunta molt heavy i algú mossega,
5: sí.
1: Hem d'estar tots...
5: Penseu que són superpreguntes aquí, heavy.
1: Bueno, hòstia, però
5: són una mica així divertides. Però, llavors, cada cop tinc curiositat.
1: Vale. Però clar, algú pot vetar-ho. Perquè
5: sí,
1: si
5: clar,
1: tots...
5: perquè des entre tots.
1: Vale, m'agrada.
5: Però intentem-ho alleugerir. Vale? Vale, vinga. Vinga, va.
1: Si a més jo tinc gana, menjaré...
5: Jo mai m'he despertat a un lloc estranyíssim després de sortir de festa sense recordar res.
2: A mi em falla la part de no recordar
1: res. Oh, poqui, mira...
5: A veure,
2: jo un lloc estranyíssim, sí, però me'n recordo... Flaixos tenia.
5: Bueno, va,
2: una mossegadeta.
5: Vinga, va.
1: Vale, petita.
5: Dos, escolta, que avorrits. Vinga, va, una mica d'animació. Jo mai m'he colat a una festa. Si va al casament, bateig, aniversari. Sense saber qui era l'anfitrió o l'anfitriona. I me n'han acabat fent fora.
2: Aquesta és molt concreta, o sigui, t'ha passat segur, això.
5: No, però és algú que li ha passat. Tu t'ha passat.
1: Mira.
5: Molt bé.
1: Tu també has mossegat o no?
5: No.
1: Vale.
5: Molt bé. Jo mai he rebut en una baralla que no em pertocava estant de festa.
6: Ui. És que...
1: Ah, bueno, si anàvem les canis, allà es fotien d'hòsties.
5: Clar. Molt bé. Sí, jo hermètic que veus m'ho mirava. Jo animava, però no
1: rebia. Jo sóc antiviolència. Bueno, anti és igual, però
7: no. Jo rebia, però no anava per mi.
6: El meu problema era que era antiviolència i ens anava a separar i rebia per tot arreu.
1: Entès.
5: Molt bé. Jo mai he guanyat un concurs de disfresses en una festa...
8: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu... Pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
8: Aquí la música suena en color. Línia directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siéntela.

set de ràdio. Són les 9. Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Escolta, Set de Ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar, perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llençar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de ràdio, 99.2, FM.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
1: alright. Esta es la radio, la radio que te mueve.
4: Ara que en definitiva he dit adéu, penso que igual no estàvem tan malament. I és que tot el meu voltant recorda tu. Ho imaginava molt més fàcil i és fotut.

0: No pots viure sense línia al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar sense la línia del cor. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta 7 de ràdio.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona. Set de ràdio. 99.2 FM.

0: No pots viure sense carregar la bateria del mòbil, però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar necessitant la descàrrega d'un desfibrilador. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Servei als amics de tot.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat.
2: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: Si Ricky Rubio aguanta fent botar la pilota enmig d'un duel medieval envoltat de tigres, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@7deradio.cat o entra a www.7deradio.cat.

0: Aquí la música sona en color.
1: Set de ràdio.
0: Aquesta és la ràdio que més i millor sona.

0: aguanta, fent triples, muntant a cavall, en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.
2: Otro éxito.
3: Que no pare la música. It's gonna be
4: alright. Esta es la radio. La radio.

Baixó cap al centre, plaça Catalunya, badant, donant toms, au, ja se m'han cagat dos coloms. Mai més no faré nets aquests pantalons.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Otro éxito.
2: Con la mano levantada.
3: Que no pare la música. Despierta tus sentidos.

0: Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar «Fem un contenidor pels que no volen reciclar». No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I s'hi llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat. Esta es la radio con más éxitos. Con más éxitos. Esta es la radio que más y mejor suena.

0: Aquest és un missatge per totes aquelles persones que encara llencen el paper, els diaris i les capses de cartró al contenidor gris. El paper, els diaris i les capses de cartró no van al contenidor gris perquè el contenidor gris només hi va al rebuig. Tornem-hi. El paper, els diaris i les capses de cartró que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al blau. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
1: T'agrada la festa? Escolta Set de Ràdio.
2: Otro éxito.
3: Con la mano levantada.
4: Que no pare la música.
5: Despierta tus sentidos.

Connecta amb nosaltres a través d'internet. www.setderadio.cat

0: Sir Ricky Rubio aguanta fent girar la pilota en una muntanya russa travessant un cèrcol de foc, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Escolta, set de ràdio.

0: Vols col·laborar amb nosaltres? Envia un correu a info@setderadio.cat o entra a www.setderadio.cat.
1: Aquí la música suena en color. Línea directa a los éxitos. No te limites a escuchar. Mejor siempre.

0: veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. Llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? Al contenidor gris només hi va el rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris i, ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: 7 de Ràdio, 99.2, FM.